0: estamos ante un ejecutivo que, bueno, siempre pide poner el foco en el respeto a estas organizaciones y a la legalidad internacional. De hecho, este domingo, en un meeting en Andalucía, Sánchez ya dijo que España siempre cumple con el resto del mundo. Bueno, la rueda de prensa a partir de las 10 de la mañana en la Moncloa. Veremos si también hay algún mensaje por parte de Sánchez hacia Clavijo, porque otra de las consecuencias que deja este operativo, esta emergencia sanitaria, no es ese choque entre el gobierno central y el de Canarias. Clavijo anoche aquí en Radio Nacional dijo que han trabajado con lealtad, rebajaba algo el tono, pero no se apeaba tampoco en su temor a que podía haber algún roedor a bordo y pudiera ser algún vector de contagio. El PP, muy duro también la semana pasada con el Ejecutivo, ayer suavizaba algo el tono. Borja Sémper volvió a hablar, eso sí, de descoordinación, y también ponía el foco en que, según él, se ha tratado de alguna forma de ridiculizar al presidente de Canarias.
1: Muy bien, gracias, Nicolás. Gracias,
0: hasta luego.
1: Keir Starmer no lleva ni dos años como primer ministro británico y su continuidad peligra. Muchos laboristas, diputados, pero también incluso algunos miembros del gobierno, lo acusan de la debacle electoral del pasado jueves. A las 10 de la mañana, en medio de una gran expectación, va a presidir el Consejo de Ministros. Juan Tato, buenos días.
2: ¿Qué tal, Fernando? Buenos días. Pues sí, el futuro del primer ministro está en el aire después del desastre en las elecciones de Escocia y Gales y las municipales de Inglaterra. El primer ministro decía ayer que se siente con energía para seguir, pero la verdad es que su discurso no ha convencido a muchos dentro de su partido. Hay varios prebostes del laborismo que le están pidiendo que se vaya. Yvette Cooper, por ejemplo, la ministra de Exteriores, le ha pedido que prepare un calendario para su salida, pero es que también hay otros ministros con peso político, como la de Interior, el de Defensa, el viceprimer ministro Lamy o el de Sanidad, Wes Streeting, que también le estarían exhortando a que dejara el cargo. Como dices, a las 10 de la mañana hay una reunión de su gabinete, del Consejo de Ministros, que puede ser decisiva, al margen de las discrepancias y diferencias que hay en el seno del gobierno, también en el seno del grupo parlamentario laborista. Hay diferencias, hay ya más de 70 diputados de los 400 que conforman el grupo parlamentario que quieren que Starmer se vaya, pero hacen falta 81 para plantear un cambio de liderazgo. De momento aún no estamos en esa cifra, pero sobre todo todavía no estamos en esa pantalla. Lo primero es ver qué hace Keir Starmer hoy, después de escuchar a sus ministros, si lo deja o si opta por continuar en el cargo, y si decide finalmente seguir, veremos entonces qué movimientos se pueden dar en el seno del laborismo para forzar su salida. Mañana, además, hay que recordarlo, es el discurso del rey en el Parlamento, uh-huh, en el que se presenta el programa legislativo del gobierno para el año que viene, que de momento, a esta hora, se mantiene en la agenda.
1: Muy bien. Gracias, Juan.
2: Hasta ahora.
1: Pendientes de esa reunión del Consejo de Ministros, presidida por Keir Starmer, a partir de las 10 de la mañana, por si se produce esa noticia, la posible dimisión del primer ministro británico que reclaman muchos diputados y ministros británicos. Y vamos a estar también esta mañana en Barcelona para conocer el calendario de movilizaciones de los sindicatos de Nissan ante el ERE presentado por la empresa japonesa, que plantea más de 200 salidas allí en Cataluña. Mercedes Ruiz, buenos días.
3: Buenos días. Y se espera que a partir de hoy los sindicatos empiecen a concretar esas movilizaciones. Una vez conocidas las cifras de afectados, 211 trabajadores de los tres centros que Nissan tiene en Cataluña, el 37% de la plantilla. Para uno de esos centros, el de recambios del Prat, supondrá prácticamente su cierre. Se plantea la salida de 110 trabajadores de los 120 que tienen nómina, un cierre encubierto, dicen los sindicatos, a los que no convencen los argumentos esgrimidos por la empresa. Ahora se abre un periodo de consultas después de la constitución de la mesa negociadora. Se abre un periodo de 30 días para llevar a cabo esas negociaciones. Este jueves se van a reunir las partes de nuevo en la sede del Departamento de Trabajo de la Generalitat, pero los representantes de los trabajadores, como digo, ya anuncian movilizaciones. Con este ERE, el fabricante japonés da un paso más y de nuevo reduce su presencia en Cataluña, en los centros auxiliares que mantiene después de su salida en 2020 con la venta de la zona, de la planta que tenía en la zona franca, entre otras, que supuso la salida de 2.500 empleos directos. Nissan se está retirando poco a poco de Europa, un mercado en el que cada vez tiene menos presencia. Ester, en Cataluña, forma parte de la reducción de plantilla que plantea la marca con la salida de 900 trabajadores, el 10% de su personal en Europa.
1: Gracias, Mercedes.
3: A ti.
1: Beatriz Torrigo, buenos días.
4: Hola, Fernando, buenos días.
1: La cultura en Radio Nacional, nuestra atención desde hoy y durante los próximos días, puesta en Cannes, en Francia, donde comienza uno de los festivales de cine más importantes del mundo. Este año, además, con una presencia española muy destacada.
4: Sin duda, es un año histórico para nosotros. Tenemos atención a Pedro Almodóvar, Rodrigo Sorogoyen y Los Javis compitiendo por la Palma de Oro. Nunca habíamos tenido tres títulos españoles en la sección oficial a concurso. El Manchego, hacemos un poco de memoria, compite con Amarga Navidad en Cannes. Por cierto, se llevó ya hace unos cuantos años el premio a Mejor Dirección por Todo sobre mi Madre y también el de Mejor Guión por Volver. Por su parte, Sorogoyen, que presentó además con mucho éxito Asbestas en una de las secciones paralelas de Cannes hace unos años, se estrena compitiendo en La Croisette con El Ser Querido, que se va a estrenar en cines en agosto. Y Javier Ambrosi y Javier Calvo, Los Javis, van a debutar con La Bola Negra, que es una película basada en una obra inacabada y poco conocida de Federico García Lorca. Vamos a destacar también otro nombre español, la presencia de Carla Simón, que este año va a dirigir en Cannes El Jurado de Cortometrajes.
1: Bueno, más allá de la presencia española, la edición número 79 de Cannes también nos va a traer importantes títulos y rostros conocidos.
4: Sí, como los de Las Palmas de Oro de Honor, que este año reconocen al director, guionista y productor neozelandés Peter Jackson, conocido por su exitosa trilogía del Señor de los Anillos. Hoy va a recibir un homenaje durante la gala de inauguración. Va a compartir protagonismo en esta edición con la veterana cantante, actriz y cineasta estadounidense Barbara Streisand, que va a recibir otro de los premios honoríficos. Y por lo demás, vamos a destacar la presencia de John Travolta, que va a debutar como director, y el título también de la película inaugural, La Venus Eléctrica, que es una comedia dramática del francés Pierre Salvadori, que se va a ver esta tarde-noche. Todo a partir de hoy y hasta el día 23. Allí vamos a estar todos los días. Está nuestra compañera Conchita Casanovas como enviada especial. Nos va a contar, como hacemos habitualmente, el día a día del certamen.
1: Muy bien, gracias, Beatriz.
4: Hasta luego.
1: Daniel Ampuero, buenos días.
5: ¿Qué tal? Buenos días, Fernando.
1: Después de las celebraciones por el título de Liga, el Barcelona vuelve al trabajo. Todavía quedan tres jornadas para acabar la primera división.
5: Sí, y la antepenúltima empieza a disputarse hoy con tres partidos. Celta-Levante a las 7 de la tarde, Betis-Elche a las 8 y Osasuna-Atlético de Madrid a las 9 y media. Para mañana, Español-Athletic Club, Villarreal-Sevilla, Getafe-Mallorca y Alavés-Barcelona. Por eso hoy los de Flick vuelven al trabajo en torno a las 11 aproximadamente, con esa resaca de la celebración. 5 horas de rúa, ¿eh? Se tiraron en el autobús paseando por las calles de Barcelona. En torno a la 1 escucharemos a Flick. Es interesante ver cómo ha intentado compaginar la celebración del título del Barcelona, el segundo en su etapa en el Barça, en 2 años, con ese luto por el fallecimiento de su padre, con algo personal bastante triste y bastante grave. En el Masters 1000 de Roma hablamos de tenis. Hoy es turno para Rafa Jodar, que se va a enfrentar al norteamericano Lerner Tim en el segundo turno del día. Empiezan a las 11, así que en torno a 12 y media, 1 aproximadamente, si no se retrasa mucho. Es uno de los dos españoles que nos quedan en el torneo, tras la única victoria ayer de Martín Landaluce. Los dos van a jugar para meterse en los cuartos de final. Landaluce va a jugar por aquello de que jugó ayer y Rafa Jodar ayer descansó. Landaluce jugará en el turno de tarde contra el serbio Medvedović. También juegan hoy todos los favoritos, eso juegan todos los octavos de final de los chicos. Juegan Sinner, juega Zverev, juegan los rusos Rublev, Medvedev, también Khachanov y el noruego Casper Ruud. Es decir, hay una buena nómina.
1: ¿Cómo se le echa de menos a Alcaraz
5: en sí,
1: el
5: ¿verdad?
1: Circuito?
5: Bueno, por ahora, o sea, nos mantenemos un poquito ahí con Rafa Jodar y luego con los Dani Mérida, con los Martín Landaluce. O sea que es verdad que yo creo que todavía no están al nivel, evidentemente. Carlos Alcaraz ha llegado ya a número uno del mundo, pero bueno, vamos a ver. Y vamos a ver cómo pasamos este Roland Garros sin Alcaraz, que va a ser una travesía por el desierto. En el cuadro femenino juega la Verdugo Sabalenka, la rumana Cirstea, contra Ostapenko. Es partido de cuartos de final. El otro partido de cuartos de final que se va a jugar hoy, interesante, el de Coco Gauff contra la rusa Andreyeva. Y para mañana ya los otros cuartos de final, Pegula contra Swiatek y Svitolina contra Rybakina. Son buenos partidos también en el cuadro femenino. En Giro de Italia, cuarta etapa, primera en suelo italiano, Tras el día de descanso de ayer, con un líder asombroso, el uruguayo Guillermo Silva, me dicen algunos compañeros periodistas de Uruguay que esto está siendo un fenómeno, la noticia prácticamente de la temporada para ellos. Hoy 138 kilómetros entre Catanzaro y Cosenza, en la punta de la bota, un puerto de 15 kilómetros de subida, no muy duro, es de segunda categoría, se corona casi a 50 kilómetros para la meta. Y en la NBA, victoria esta madrugada para Cleveland sobre Detroit.
1: Gracias, Daniel Ampuero. La información local en Radio 5.
6: Radio 5. Barcelona.
7: Bon dia, són 3:15 del matí.
8: Vaga educativa!
7: És el so d'una de les protestes dels mestres que aquest matí han tallat la Gran Via, també la Ronda de Dalt i la C32 a Mataró. Avui enceten la primera jornada de vaga unitària a tot Catalunya, que s'estendrà, si abans no arriben a un acord, fins al 5 de juny. Els sindicats convocants reclamen millores salarials, menys ràtios i burocràcia i rebutgen l'acord que el govern va signar amb UGT i Comissions Obreres. El Departament d'Educació, de la seva banda, els emplaça a negociar a la mesa sectorial de dijous. De seguida ampliem els motius del conflicte. Abans anem a comprovar com estan afectant els talls els accessos de Barcelona. RAC, Ferran Aràndiga, bon dia.
9: Bon dia, doncs continuem pendents d'aquests talls per les manifestacions del professorat. Ara mateix continuen actius els talls de la C31 en els dos sentits de la marxa a l'Hospitalet de Llobregat. També a Malla, a la C17, hi ha encara tallada en ambdós sentits de la marxa aquest pont que continua amb desviaments senyalitzats i provocant fins a 3 quilòmetres d'aturades. Ara mateix la ronda de dalt de Barcelona ja ha quedat reoberta a la Vall d'Hebron en tots dos sentits de la marxa, tot i que encara amb retencions en els dos sentits en tot el seu tram. També sobre el tall de la B20 en tot el nus de la Trinitat, que continua amb força col·lapse, però que arriba per la C58 i la C33. També queda reobert el tall de la C32 a Mataró en sentit Barcelona, tot i que també encara amb 4 quilòmetres d'aturades. I reoberta també la AP7 entre Cerdanyola i Sant Cugat del Vallès en tots dos sentits, però també encara amb moltes retencions entre Parets del Vallès i Mollet en sentit Girona a causa d'unes obres que continuen tallant dos carrils de circulació. Per altra banda i per últim, però, tenim altres afectacions. A la Ronda Litoral hi ha hagut un accident que talla un carril de circulació en sentit sud i suma retencions aquests 9 quilòmetres d'aturades ja existents. També tenim dues avaries, una a la C25 a l'altura de Sant Julià de Vilatorta des de primera hora del matí, que obliga a tallar un carril de circulació. A la AP7 també tenim un vehicle avariat que se suma a aquests 10 quilòmetres de congestió també tallant un carril de circulació en sentit sud. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
7: I avui també pendents del cel perquè tornen els ruixats. A partir de les 2 del migdia, el Meteocat activa l'avís taronja al litoral i prelitoral barceloní per precipitacions intenses de més de 20 litres per metre quadrat en tan sols mitja hora. Per aquest motiu, Protecció Civil posa en alerta el pla Inuncat. Ampliem la previsió. Juan Carlos Piña, bon dia.
10: Bon dia, què tal? Avui a la província de Barcelona tenim el cel poc ennuvolat, però a partir del migdia augmentarà la nuvolositat i ja durant la tarda esperam ruixats localment forts acompanyats de tempesta, calamars i ratxes molt fortes de vent amb acumulacions de 20 litres per metre quadrat en una hora. Les temperatures se mantenen avui sense canvis, encara que el litoral poden baixar lleugerament. Se queden les màximes als 23 graus a Manresa, Rubí i Igualada, 22 a Barcelona, Sabadell, Vilanova, la Geltrú i Vic, i 20 a Mataró. Per altra banda, bufa vent fluix de direcció variable durant aquest matí i també a darreres hores del dia, tendint a les components est i sud al migdia. És una informació d'EMET.
7: Salutacions de l'Adriana Llaca i el control tècnic i de qui us parla, Àlex Eloi. Començam. Ho estem explicant. Els mestres tornen avui a sortir al carrer en la primera jornada de vaga educativa unitària a tot Catalunya. A 1:15 s'ha convocat una manifestació conjunta a Barcelona. Aquest matí les protestes han tallat els principals accessos a la ciutat. A Gran Via, a la Campana, hi ha el nostre company Toni Condé. Bon dia, Toni. Quina és la situació a hores d'ara?
11: Bon dia, sí, doncs primer dia de vaga educativa unitària a Catalunya i hores d'ara el tall de la Gran Via. La Campana continua aquí fent càntics i protestant. Des de primera hora del matí s'han produït talls a diferents punts de Catalunya com l'AP7 a Bellaterra o la C17 a Vic. Xavier Vilanova, delegat sindical d'USTEC, explica els motius de la vaga.
12: Per reclamar que el departament ens faci una oferta que estigui a l'abast del gran nivell de mobilització que s'està produint des de fa mesos i que està reclamant el col·lectiu docent i, fins i tot, podríem dir, tot el país, no?
11: Els sindicats insisteixen a fer seure a negociar el govern i lamenten que no s'hagi produït encara una negociació. A hores d'ara, el grup que talla la Gran Via està a punt d'avançar fins a plaça Espanya, on a 11:15 començarà a marxar una de les columnes que anirà fins a plaça Urquinaona per començar la manifestació unitària a 12:15.
7: Gràcies, Toni. En directe des de Gran Via, de la seva banda, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha emplaçat els sindicats a trobar una via per reconduir la situació en la mesa sectorial d'aquest dijous.
13: I des d'aquí continuem estenent la mà als sindicats convocant de les vagues amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula i compartir vies per reconduir la situació.
7: I mentre continuem parlant d'educació, el sindicat USTEC ha anunciat que estudia emprendre accions legals arran de la infiltració d'agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents. També han demanat la dimissió de la consellera d'Interior, Yolanda Segura, portaveu d'USTEC.
14: Exigim la dimissió immediata de la consellera d'Interior, Núria Parlon, perquè considerem responsable d'emparar una actuació que és incompatible amb els drets fonamentals i amb el respecte a l'activitat sindical i als espais assemblearis.
7: La consellera Parlon ha assegurat que es valorarà la proporcionalitat de la infiltració. Les agents, recordem, van ser detectades la setmana passada en una trobada on s'estaven preparant accions vinculades a les diferents vagues. I en successos, un apunt, parlant de la policia catalana, a Manresa, 4 persones han estat detingudes per atemptat a l'autoritat, tot plegat després que els familiars d'un conductor sense carnet hagin apallissat els agents per impedir-ne la detenció. En total, 4 Mossos han resultat ferits, uns fets que van tenir lloc la setmana passada a 2:15 al carrer Pujada del Castell de la capital del Bages. Finalment, la policia catalana, que ha hagut de demanar reforços, ha detingut els 2 ocupants del vehicle i 2 persones més. Més qüestions. Obrim plana laboral. Nissan planteja 211 acomiadaments dels 3 centres que té a Barcelona. La demarcació suposa gairebé el 40% de la plantilla del fabricant nipó a casa nostra. Climent Sabater.
15: El centre més afectat és el de recanvis del Prat de Llobregat, amb 110 sortides d'entre 122 treballadors. Un tancament encobert denuncia Raúl Ocón de Comissions Obreres.
16: En este caso estamos hablando, lógicamente, de un cierre, ¿vale? Sería la afectación más dura.
15: El centre tècnic de Zona Franca hi haurà 86 acomiadaments i el d'àrees funcionals, també al Prat de Llobregat, 15 més. En total, 211 sortides, quasi el 40% de la plantilla de Nissan a Catalunya. L'automobilística ha comunicat aquest dilluns als sindicats la xifra de sortides en l'inici del període de consultes de l'ERO i la part social ja prepara mobilitzacions. L'expedient forma part del pla de Nissan de reduir un 10% la plantilla a Europa, el que suposa 900 acomiadaments.
7: La Conselleria d'Empresa, de la seva banda, ha expressat preocupació per l'ERO anunciat per Nissan, però confia que bona part dels treballadors afectats puguin ser recol·locats. La Generalitat mediarà entre empresa i sindicats per intentar que l'expedient tingui el menor impacte possible. Les dues parts es reuniran aquest dijous al Departament d'Empresa i Treball. En plana d'habitatge, avui estem pendents de 2 desnonaments, un d'ells previst a la 1 del migdia al carrer Badajoz del barri de Sant Roc a Badalona. Anna Pujol, bon dia.
17: Bon dia. L'entitat Badalona Acull denuncia que el propietari, Promontòria, és un gran tenidor que vol fer fora del seu pis una família amb 10 integrants, entre els quals hi ha l'àvia amb problemes greus de mobilitat, un adult amb greu discapacitat mental, volíem dir, i un nadó de 10 dies. El propietari es nega a negociar i Serveis Socials de Badalona no dona alternativa. Carles Segués, de l'entitat Badalona Acull, alerta que la família pot acabar al carrer.
18: Caldria realment que intervingués l'administració local, l'Ajuntament, oferint alguna alternativa, perquè l'argument que dona la jutgessa per no suspendre aquest desnonament és que no hi ha cap proposta, no hi ha cap alternativa que ofereixi l'Ajuntament de Badalona.
7: D'altra banda, Anna, avui també està programat per d'aquí uns minuts a les 9 un altre desnonament al carrer Bons Aires de Barcelona. L'empresa New Amsterdam Developers, implicada, recordem, en els llançaments del veïnat del bloc de Sant Agustí i el bloc Papallona, té previst desnonar l'Olalla, veïna i mare de 3 fills.
17: Segons el sindicat de llogateres, el desnonament és un pas més en l'estratègia especulativa de la propietat per buidar de veïns diferents blocs de pisos de Barcelona i omplir-los de co-livings, allotjaments temporals i dividits per habitació. ubicacions que permeten multiplicar el preu del lloguer de l'habitatge. En aquests moments, l'empresa ja té anunciades als portals immobiliaris diferents habitacions del carrer Buenos Aires, dels pisos que ja ha buidat el veïnat, i a preus que, segons denuncia el sindicat de llogateres, vulneren de manera evident el topall de preus del lloguer.
7: Més qüestions. L'Ajuntament de Barcelona invertirà 2,2 milions d'euros més per tal que es puguin crear 5.000 places més d'aprenentatge de català al curs vinent. Aquests s'afegeixen als gairebé 2 milions més que ja aporta el Consorci de Normalització Lingüística. Amb aquests diners, el Consorci incrementarà la plantilla de professors amb 23 docents a Barcelona. Maite Boada.
19: L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, s'ha mostrat convençut que les 5.000 noves places de català a Barcelona i la inversió total de 3,2 milions d'euros en favor del Consorci de Normalització Lingüística ajudaran a cobrir l'alta demanda i deixen clar que ningú pot posar en dubte el compromís de l'Ajuntament amb la llengua.
20: Són xifres històriques les que estem assolint en aquests moments des del punt de vista de l'oferta de cursos en català. Mai s'havien ofert tants cursos de català a la ciutat de Barcelona com farem ara.
19: Collboni ha afegit que apostar pels cursos de català en positiu com un fet que ajuda a la integració contribueix a combatre discursos que són crítics amb aquestes polítiques. Les noves places es crearan sobretot a Ciutat Vella, Nou Barris i Sant Martí i en alguns casos s'oferiran també en dissabte.
7: I un apunt en plana de salut. La dona que va ingressar a l'Hospital Clínic divendres després d'haver-se identificat com un contacte d'un cas d'antivirus en un vol internacional i amb una PCR negativa continua l'aïllament sense canvis. De manera que, segons el protocol, no passarà per una nova PCR fins d'aquí una setmana. En cas que torni a ser negativa, sí que caldrà decidir si continua l'aïllament dels 42 dies al clínic o a casa seva. I en esports, el Barça ha celebrat el títol de Lliga amb una rua pels carrers de Barcelona que han seguit uns 750.000 aficionats, segons l'Ajuntament. Josep Capel, bon dia.
21: Bon dia. Centenars de milers de persones van sortir ahir pels carrers de Barcelona a celebrar el títol de Lliga en una rua amb una hora més del previst. Va sortir a les 5, va arribar a les 10, tot el Camp Nou, i on segurament més gent es va ajuntar i el del recorregut va ser a Travessera de les Corts, tant a l'inici com al final. També la baixada del carrer Balmes i la zona de Gran Via i el passeig de Gràcia. Els dos grans animadors, els dos polonesos, Tek Chesney i Robert Lewandowski. En principi, el davanter no continuarà la propera temporada. Tots dos van agafar el relleu de la passada temporada, recordem, d'Íñigo Martínez. Els jugadors no descansen. Avui a les 11, sessió preparatòria a partir de la 1, roda de premsa de Hansi Flick, que finalment també va estar a la rua, tot i que en un segon pla. I és que demà tenen partit de Lliga a Camp de l'Alavés.
7: I la cúpula del Barça confia en assegurar la renovació de l'entrenador del primer equip, Hansi Flick, els propers dies. De la cultura, la Casa Batlló recupera l'últim habitatge original que va fer Gaudí i l'obra per primera vegada al públic com a espai reservat per a actes i experiències particulars. Agnès Batlló.
22: Benvinguts a la residència de la família Batlló, un espai que hem estat restaurant durant els darrers 4 anys.
23: Gary Gauthier és el director general de la Casa Batlló.
22: La voluntat d'aquest espai és molt diferent del de la resta de la casa. Aquí la voluntat és que la gent pugui viure a la casa. Imagineu-vos poder convidar els vostres amics a un sopar en aquesta planta. Imagineu-vos poder despertar un dissabte al matí en una de les seves habitacions.
23: Després de viure-hi descendents de la família Batlló fins fa pocs anys, ara la tercera planta de la casa, 440 metres quadrats d'habitatge, s'obren al públic per experiències particulars i events. Salons, cuina, dormitoris, tornen al seu aspecte original de més d'un segle enrere.
22: És un espai fet per gaudir-lo, per viure-hi i per tenir un patrimoni mundial com el que tenim a Barcelona, des d'una mirada molt diferent.
23: Una recuperació patrimonial amb estucats, vidres i fusteries artesanals, interiorisme de la italiana Paola Navone i direcció arquitectònica de Xavi Villanueva.
24: Va utilitzar metodologies i sistemes extremadament intel·ligents per l'època, que aportaven una qualitat de vida d'una forma directa a les persones que hi vivien, que no només era perquè era el promotor o no, és a dir, ell pensava en la gent.
23: Una experiència flashback diferent, no apta per a totes les butxaques, 200 euros per estança i hora, i són 10 estances, reservable per web i no inclosa dins la ruta museística de la casa.
7: I avui acabam en aquest informatiu amb Twice.